0: 豪哥不是很厉害？嗯，怎么现在像只受惊的兔子？啊！你的嘴巴好像很脏啊！啊！刚刚你说什么？小杂种、小王八蛋是吗？嗯嗯，你还说要拆了我的狗窝了，是吗？怎么不说话了，大英雄？哑巴了？哎，
1: 哎呦，老大，爷爷，祖宗，我求求你，别再打了，别再打了。我不是人，我是小杂种，我是王八蛋，我住的才是狗窝。回去我就把它给拆了，这总行了吧？
0: 带着你的人，滚！哎。
1: 咱们青山不改，绿水长流。还有，
0: 行了行了，别跟我来这套江湖道，快滚蛋！
2: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走